d'alguna manera tenir aquest honor de col·locar aquesta peça que ens farà tots feliços i podem batre el rècord definitiu del puzzle més gran del món. És a dir, que això arriba pràcticament al final i